0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre. Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Els veïns desemparats. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: ICAT, la ràdio inquieta.
5: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.
2: Benvingudes, benvinguts. Això que sona és la sintonia del Nota de veu d'ICAT, un programa que ja porta 3 temporades a la graella de la Ràdio Inquieta, que no està gens malament i que aquest estiu treu el caparró també a Catalunya Ràdio. De fet, el que ens hem proposat és el de recuperar per vosaltres el bo i millor, el very best of, el greatest hits, aquells moments que són tan xulos que no podien quedar només allà en un calaix, a l'arxiu, en un document d'un ordinador o d'un disc dur. Havíem de donar-los una segona vida i avui ja us avanço que tindrem Mandanga, Fatu, Moguda, de la Maria Jaume i també de discos que fan anys o els han fet ja aquest 2026. Abans, però, d'anar a tot el material, saludo a l'altra banda del vidre en Nil Hernández. Bona tarda, Nil, com vas? Bona tarda, bon dia, bona nit, bon migdia, el que sigui una miqueta. I aquí al meu costat, a l'Aina Ostrell, amb cara de soneta, aquesta hora. T'he vist així una mica ara, no?
3: És que saps què passa? Que
2: faries,
3: fa...
2: Ara faries una migdiadeta.
3: Oh, sempre. Sempre és bon moment per fer una migdiada. Bon dia, Frank.
2: Està començant a batallar o què?
3: Estava pensant, no t'he dit res, no t'he dit hola.
2: Mira, tinc pregunta quotidiana. La sí. Tenia pensada, evidentment, preparada, però en faig una altra d'improvisada a tomb d'això que dèiem ara. Millor moment del dia per fer la migdiada.
3: Jo
2: ho tinc claríssim, eh?
3: Va, ho diem junts no perquè estic convençuda que direm el mateix.
2: També, de veritat.
3: Vinga, va.
2: Fem 3, 2, 1.
3: 3, 2, 1, després d'esmorzar.
2: Sí,
3: ve ser el mateix.
2: Ser mica... Endavant.
3: Hora del vermut.
2: Sí, sí, sí.
3: És que és totalment el moment perfecte, sobretot a l'hivern, eh? Perquè a l'estiu, a partir de les 12 de la migdia, fa una calor que no s'hi pot estar. Però a l'hivern, aquell moment de surt el solet, surts a fer el vermutet, i et vas posant, et vas baixant cadira avall, vas tancant els ulls, vas dient, Déu meu, que bé que estic.
2: I et va pesant el cap, vas pesant figues i acabes fent la capcinada i et despertes com una persona nova.
3: Tota la raó.
2: Jo no sé si et passa a tu, a mi ja són molts anys de comprovar-ho i no en tinc cap dubte. A mi, fer la migdiada
3: sí?
2: M'obre la gana.
3: Sí?
2: Sí, sí. A més, et diré, recordo dies de fotre un tideri per dinar, quedar-me adormit després de dinar, la migdiada clàssica, la old school de tota la vida, i llevar-me després, no sé, posa a les 5 de la tarda, amb una gana de menjar-me un bou i de dir, però si fa una hora i mitja, dues hores, estava jalant com si no hi hagués demà.
3: A mi m'obre la gana la piscina o el banyar-me, saps,
2: sí,
3: la platja i així.
2: L'aigua
3: sí.
2: Fa molta gana sempre.
3: I també, no sé si tu també et passa, no sé si m'ho compraràs, però com més sopo, més gana tinc l'endemà al matí.
2: Per esmorzar?
3: Sí.
2: Aquesta no l'he comprovada.
3: Si vaig un sopar de dir, mare de Déu, com he sopat, quina quantitat de menjar no hauria de menjar tant a l'hora de sopar, l'endemà al matí tinc més gana que mai.
2: No t'ho sé dir, jo, això.
3: Pensa-hi.
2: Diria que no. El que sí que he de vigilar de no sopar tant com tu, perquè llavors faig moltes voltes al llit, tia.
3: Sí, això també passa.
2: S'ha de controlar això, o per l'hora que sopes o per la quantitat, perquè si no, llavors no hi ha manera de clocar l'ull i de dormir. Va, anem a la quotidiana, que
3: vinga.
2: No era aquesta, era. Quan tu ara aquests dies d'estiu, juliol, agost, et passeges per les platges, per la costa catalana o per d'altres indrets, ets més de buscar sorra fina o sorra gruixuda?
3: Fina.
2: Ostres,
3: ja sé que s'enganxa i tot això, però a mi m'agrada molt estirar-me la sorra, m'agrada molt sentir el mar, i si m'estic clavant les pedres que tinc a sota, és que no estic bé. En canvi, a mi la sorra enganxada als peus no em molesta. Puc marxar perfectament sense passar per la dutxa de peus, diguéssim. Veig que tu no ets dels meus, eh?
2: No, en aquest cas no, eh? Jo, sorra gruixudeta, no cal que faci mal i que siguin com rajoles, tampoc, eh? Vull dir que hi ha exageracions en segons quina cala. Jo parlo de sorra una mica més gruixuda, saps? No aquella fina que se t'enganxa tot arreu, i a mi sí que em neguiteja força si em queda a les espatlles, a l'esquena...
3: A veus? A mi no.
2: Al culet, saps? Als peus, una esbandida... M'he arribat a jupir, saps quan hi ha només aquella dutxa que és de peus?
3: Sí.
2: Doncs jo sóc la persona que s'ha dutxat
3: no!
2: Gairebé allà, com mig de genolls, mig tombada.
3: És tot un talent, eh?
2: És tot un talent, però és que és un talent que
3: he
2: hagut de desenvolupar per pura supervivència.
3: Caram.
2: Va, anem amb la cançó que obre el Nota de veu d'avui, que és una de les que més ha sonat aquesta temporada, sens dubte. La canten, d'una banda, Gavina.mp3, de l'altra, Al·lèrgiques al pol·len, Balcons, cavalls. És un tros de cançó, això. Per favor, cantem-la una vegada més, va.

0: la ciutat.
1: Com ens agrada, com l'hem cantada aquesta, eh?
2: És que és brutal.
1: A més, em flipa que ens anem intercanviant les veus. Tu ara agafes la d'en Max, ara l'agafo jo, llavors tu et quedes amb la Rico, la Marina de les al·lèrgiques, llavors l'agafo jo i ens anem passant d'un rol a l'altre.
2: És que és una combinació que funciona molt i molt bé, tinc la sensació, eh? Al·lèrgiques al pol·len i gavina.mp3. Espero, i n'estic convençuda que serà així, que facin molta més música plegades.
1: I a més, la cosa de tot va fatal, joder, va fatal, és que ens representa tant, no? Quantes vegades al llarg de la teva vida has pogut dir això amb la veu molt forta,
2: sí,
1: molt
2: sí,
1: alta...
2: Sí, tens raó.
1: Molt convençuda.
2: És així.
1: Vinga, va, anem a buscar el primer moment, que és Maria Jaume.
2: Va.
1: És una altra de les nostres debilitats.
2: És un dels discs de l'any.
1: Segur.
2: Sens dubte.
1: I està sent una de les artistes d'aquest estiu.
2: I a més... té un directe que és, no sé, és com hipnòtic, o sigui, transforma les cançons damunt de l'escenari.
1: És la Maria Jaume, que presenta el seu quart àlbum ja, Sant Domingo Forever, no Santo Domingo Forever, eh? Sant Domingo Forever, que és el patró de casa seva, Lloret de Vistalegre,
2: exacte,
1: que és el seu poble a l'illa de Mallorca. I, atenció, perquè passava pel Nota de Veu ni més ni menys que el dia de Sant Josep.
2: Ah, ostres!
1: El 19 de març.
2: Dia del pare, no?
1: Ben tirada. Avui, a l'aparador del Nota de Veu, Maria Jaume, l'artista mallorquina que ha tret un tros de disc que comença la gira demà passat. Per això la tenim com a protagonista i se'ns està demanant Sant Domingo Forever tota sencera.
2: Sonarà.

0: com ens agrada aquesta cançó. Us hauríeu d'imaginar com la cantem. Ens hauríeu de veure per un foradet.
1: Ho fem gairebé tan bé com la Maria, pràcticament.
0: Ho estem donant tot aquí, eh?
1: Ens trucarà per fer uns coros al proper disc.
0: A més, estem fent les percussions, òbviament, que té com si estéssim picant aquí la taula, el micròfon, l'ordinador, el que podem.
1: I a més ens surt un accent d'Artà, saps?
0: Vull alçar la meva copa, a l'aire. San Domingo Forever és el nom del disc i d'aquesta cançó. És el quart àlbum de la Maria Jaume. El comença a passejar arreu i tenim moltes ganes de veure-la en directe. Això passarà demà passat, que és dissabte 21 de març, Auditori de Girona. Per això teníem claríssim amb l'Aina que avui era dia Maria Jaume al Nota de Veu. A més, tenim boníssimes barres de la Mary James. D'entrada, posant el focus en com ha construït aquest disc, aquesta meravella, aquesta joia que porta per nom San Domingo Forever.
2: I doncs un disc que va sobre les festes de Sant Domingo, que són les festes de Lloret, del meu poble, i això, certes les festes com una espècie de parèntesi d'aquella setmana que tot està bé, no? Que te trobes amb la gent que estimes, la gent que igual no tant, però com que la festa passa per damunt de tot i hi ha aquesta espècie d'alegria col·lectiva. Entorn, vull dir, com en controvèrsia amb el caos que vivim en el dia a dia, pues intentar cercar aquests moments de desconnexió. Vull sentir que res m'importa gaire, que ets en Domingo Forever. Primer, jo crec que ja faci 8 anys que visc aquí, com que cada vegada enyor més que a meva, enyor més la meva família i la meva gent. I també com el motiu principal del disc i de com va néixer una mica aquesta idea va ser això, com xerrants de l'any que havia tingut, de que havia estat com dues o en quin moments, que havia com perdut amics, com guanyat altra gent nova i tal, i com tot això, com aquesta gent, aquesta idea de tota la gent que ha anat passant per la teva vida s'ajunta a un lloc, és molt la idea d'una festa major, no? Que s'aplaça, s'ajunta, la gent que estimes en locura, la gent que igual no voldries veure tan sovint, la gent que del teu passat, i com les festes són aquest moment de, bueno, que t'has de trobar amb tot això i també t'ensenya com viure amb la gent que igual no haguessis triat, saps?

0: El nota de veu avui, Tim Maria Jaume. Ai, m'he quedat de sobte sense veu. Estranyíssim, això.
1: Perquè l'has gastat de tot a cantant, saps?
0: Clar, és que he cantat tan fort Sant Domingo Forever. Ara sí, a veure.
1: Fes un glob.
0: Tornem-ho a fer. Faig el glob d'aigua, espera't. Faig el glopet d'aigua. Ara sí, deia el nota de veu, dicat, avui, Tim Maria Jaume. De fet, hoy, mañana y siempre.
1: I tant.
0: Perquè és que a més ens agrada com sense fissures. Passa amb pocs artistes, amb pocs grups, això, que tu et pots posar el seu primer disc, Fins a maig no revisc, sortint del Sona Nou, que va guanyar el 2019. Després el segon, Voltes i voltes. Després aquella meravellosa evolució de Nostàlgia Airlines, que ja va ser disc de l'any per la crítica d'Enderrock. I ara una passa més encara amb Sant Domingo Forever.
1: I que, a més, ens agraden totes les cançons del disc.
0: Ei, t'has quedat
1: sí,
0: amb... també!
1: M'has encomanat!
0: Has fet totes!
1: Crec que és l'aire condicionat.
0: O potser és la cosa mallorquina, que et també poses mig guiri, no?
1: I que jo també estava cantant, vull dir que molt probable. I que m'agrada aquest disc perquè les cançons penso que són força diferents entre elles, saps? La Maria és bona fent tota mena d'estil, suporta tot cap al seu terreny.
0: I a més funciona a cop de single, perquè et pots quedar amb una cançó, però també funciona com una mena de capítol rere capítol en cada cançó. És a dir, hi ha com una narrativa, hi ha com un relat que va avançant, que va molt lligat a això que ens explicava ara la Maria, eh? D'una banda, la nostàlgia per Sarroqueta, per casa seva, per Lloret de Vistalegre, per l'illa de Mallorca, i de l'altra també, doncs, aquesta mena d'inserció dins d'una festa major, on és veritat que vius en una mena de realitat paral·lela.
1: Sí, exacte. Això ens ha passat a tots, jo crec. És una època de l'any on de cop s'atura el temps i en aquella festa major hi passen tot de coses i cada any és diferent.
0: I mola molt això que deia la Maria, que és com una auca, perquè t'hi acabes trobant a tothom.
1: Sí,
0: és a dir,
1: clar,
0: hi ha la teva família, hi ha la gent que t'estimes, la colla d'amics, alguns que eren amics o amigues i que ja no ho són, alguna parella que és actual, alguna exparella.
1: I tant.
0: No?
1: És un moment de molt safreig i de retrobaments, de posar-te al dia, de veure que han canviat moltes coses i al mateix temps res, perquè tot sou allà una altra vegada, saps?
0: Doncs mira, és una mica el que em passa amb la Maria Jaume, que és com que a cada disc tot canvia, però en el fons el nucli, el pinyol, segueix sent el mateix, que és la seva veu, que és impressionant, i aquesta capacitat per construir unes cançons, vaja, que et colpeixen, que et mouen i que t'enlairen, d'alguna manera.
1: Perquè són molt sinceres. Mm. De fet, ens ho explica la Maria, però jo tinc la sensació que les cançons que fa són tal qual el que pensa, no? Perquè després, quan te les explica, t'adones que entens tota la lletra i que realment, abans que t'ho expliqués, ja havies entès tot el que ens volia dir, no?
0: M'estic imaginant molt fort ara la Maria Jaume. No podem passar per la porta sentint-nos ara en directe a la ràdio.
1: És que en som fans, és així.
0: Apagant la ràdio, ulleres de sol i sortir al carrer del pal. Ei, penya, sóc jo. Sí, sóc la Maria Jaume.
1: Ho pot fer perfectament.
0: Li hem demanat a la Maria que ens triï tres cançons del disc, que sabem que això, doncs, sempre costa, i sobretot quan l'acabes de parir, perquè són com les seves filletes, els seus fillets, totes les cançons, però s'ha mullat. Ja ens va deixar clar, i li vam jurar que ho diríem, que potser d'aquí una setmana, dues setmanes, tres setmanes, la tria, l'elecció seria diferent, perquè totes li agraden.
1: Clar, és que suposo que ella també coneix la part de producció d'aquestes cançons i també com li ha costat o no, com les ha gaudit o no tant, perquè al final, com a totes les feines, suposo que hi ha hagut moments que ha dit buah, això ho tinc facilíssim, ho veig claríssim, i hi ha moments que també, doncs, tu has de treballar més, no?
0: La primera que ens tria, la Maria Jaume, a.k.a. Mary James, a.k.a. l'artista de Lloret de Vistalegre, és Festa i Drama, altrament dita.
1: Festa i Dramites.
2: Mira, una que m'agrada molt és Festa i Drama, perquè crec que és un concepte que tots poden connectar, no? Que és festa. Hi ha moments molt bons, però sempre hi ha els típics dramites. I això com extrapolat a la vida mateixa, també, no? De moments d'alegria i de celebració, però també hi ha d'haver moments més baixos com perquè després puguem apreciar tot el que més.

0: 5 minuts i ens plantem a 6:15 i aquí tenim barra rere barra les veritats que deixa anar la Maria Jaume, que diu, atenció, en aquesta cançó, que és Festa i Drama, apunta't això, Aina Ostrell,
1: a veure, va.
0: Fins i tot com si t'ho vols tatuar.
1: Trec el bloc de notes.
0: Tu que donaves voltes a la idea de fer-te un tatu, tot sí. I que tenies el disseny bastant clar ja.
1: Sí, el sí, tinc clar. El
0: és
1: tinc
0: veritat,
1: clar.
0: Ja sé.
1: Però bé, sempre em puc fer més tatus, eh?
0: Atenció, m'avorraria sa memòria per tornar a viure sa nostra història. Aquesta és bona, eh?
1: És gros, és molt gros.
0: M'esborraria la memòria perquè tornéssim a viure el que hem viscut i tornar a fer cada foto borrosa, ho repetiria tot tal qual.
1: No la veus en una era molt feliç, a la Maria Jaume?
0: Totalment. La veig com molt a gust amb ella mateixa en el moment on és.
1: Molt segura de tot el que fa.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: És fantàstica.
0: Se la veu com molt cofoia i a nosaltres també ens fa il·lusió i més encara que passi pel Nota de Veu Dicat i que ens triï les seves cançons preferides de Sant Domingo Forever, que és el disc que recordeu demà passat, que és dissabte, comença a bellugar ja i a moure pel país, comença la gira a Girona a l'Auditori. Anem a la segona nota de la Mary James.
1: Vinga, som-hi.
0: Sonen ses campanes?
1: Sonen.
2: Mira, sonen ses campanes. També m'agrada molt perquè xerra de ses festes des d'un altre lloc, com també xerra de sa pèrdua, de s'enyorança, d'enyorar sa gent. Això, ses festes també te fa pensar en sa gent que potser sa teva infància tenies i ara ja no tens. I també la vaig fer pensant una mica amb aquesta idea de que, bueno, que tots molt morim i que hi haurà un dia que els meus fills també me diran ostres, i quan vosaltres no hi sigueu, saps? I que és una roda que, bueno, que en el final sempre se mantenen ses festes, és com el que no canvia mai, i sa gent, pues, som pura trets o que anem passant per allà.

0: La Maria Jaume, amb aquesta cançó fantàstica que ens encanta, de Ses Campanes, que a més em consta que és la preferida de gent de la ràdio, eh? Aquí quan ho hem comentat alguna vegada a la redacció...
1: A veure, mullis, per senyoreta exemple, Aina Ostrell, vull que ens digui noms i cognoms.
0: Per exemple, en Pau Roca.
1: En Pau Roca?
0: Tècnic del Nota de Veu.
1: Ah, sí?
0: Em feies cara de dir...
1: No, perquè... Estava pensant en un altre tipus de perfil de persona, i ara, pobre Pau, que avui no el tenim a l'altra banda del vidre, però hi és tot habitualment, que és mallorquí, també en Pau és d'Artà.
0: Exacte.
1: Doncs té aquesta, com a preferida.
0: Sí. Vam estar comentant el disc amb ell i, de moment, era la seva preferida, perquè ja saps que això passa amb els discos també, eh? Que a mesura que te la vas escoltant, vas mutant una miqueta, i em va dir que aquesta era la que més li agradava.
1: A mi em passa allò que no et passa amb tots els discos, ni molt menys, que és que n'hi ha que m'agraden més, n'hi ha que no m'agraden tant, però totes, absolutament totes, em funcionen. És a dir,
0: 100%.
1: Els trobo a totes un sentit... I com les punxes aquí a la ràdio i notes que flueix de nassos.
0: Tinc moltes ganes de veure-les en directe, eh?
1: Això passarà demà passat, dissabte.
0: M'intriga molt veure com ho ha imaginat la Maria, no sé.
1: El que passa és que no podem anar a Girona.
0: No, som a un altre lloc. Tenim
1: un altre pla per aquest dissabte.
0: És que ho teníem de fa molt de temps i no podrà ser, però no passa res perquè la Maria té molts bolos previstos i la veurem en molts altres llocs aquest estiu.
1: D'aquí una estona, mira, en Pau Guillemet, que ve avui, que és dia de Pau a les 6, li expliquem què fem aquest cap de setmana.
0: Vinga, va.
1: Què fem el dissabte i per què no podem anar a veure la Maria Jaume Girona.
0: Oh, quina llàstima, però ens ho passarem bé dissabte també.
1: Home, seguríssim. Va, anem a la tercera que ens tria la Maria Jaume, que es mulla posant el focus al damunt de diferents cançons del seu nou disc, que és Sant Domingo Forever. Molaria escoltar-se'l tot, evidentment. Però si sou d'aquesta gent que tria cançons i doncs ara posa més l'orella aquí, ara allà, la Maria us tria les seves preferides.
2: Bueno, les diria totes, però Oscartos, per exemple, crec que també representa molt bé el concepte del disc i un moment molt concret de la festa, que és la darrera verbena, que t'ho estàs passant beníssim, però al cent demà ja has de tornar cap a Barcelona, en el meu cas, i amb l'Ortiga va ser molt, molt guai com poder connectar amb aquest concepte de que els gallets i els mallorquins compartim, de marxar a la capital per fer pasto i després poder tornar a casa teva i estar tranquil, no? O sigui que triaria aquesta.
3: Nota de veu. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
4: Coco loco amb llimona, saps que m'agrada. M'agraden a la platja les maduixes amb nata. Un tuti, un fruti, batut de tuti fruti, propina pel meu buri.
3: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.
5: M'agrada, I like it, m'agrada, ja.

0: Maria Jaume i les seves cançons espaterrans, protagonistes del Nota de Veu Dicat, traient el caparró aquí a Catalunya Ràdio, que ja sabeu que gratem en el nostre arxiu. A veure quins moments guapos podem compartir de nou amb vosaltres. El que ve ara també va ser sonat, va ser a principis d'any, perquè era un tema que s'havia de fer tornant de Nadal.
1: Exacte, perquè vam fer una mica de repàs de discos que fan anys enguany. Per tant, ens vam posar molt nostàlgics i vam estar recuperant autèntics hits.
0: I avui un tros de programa per flipar. Anem a buscar discos que aquest 2026 faran anys rodons. Primer viatge en el temps. Ens plantem el 2001. Discos que faran 25 anys. Per exemple, Els Pets, Respira, Estúpidament Feliç.

0: Estúpidament feliç canta en Lluís Gavaldà al capdavant dels Pets d'aquest disc Respira, que en farà 25 d'anys el 2001. Clar, pensareu, això és fer trampa perquè els Pets tenen 40 anys de trajectòria, gairebé podeu trobar un aniversari a cada any. Doncs no, no us penseu pas que és així, eh? No tenen discos del 2006, del 2011, del 2016, del 2021. Hem trobat aquest aniversari dels Pets.
1: Clar, que estem parlant d'aniversaris, o sigui, en aquest cas serien bodes de plata, no?
0: I que siguin rodons.
1: Exactament.
0: Sí, 25 anys són de plata?
1: Sí, no?
0: Val, no ho sé, jo és que això ho desconec profundament.
1: I amb 50 són d'or?
0: I amb 75 no hi arriba ningú, no?
1: No ho sé, i amb, pot ser que amb 15 siguin de bronze?
0: Sí, de bronze. Em sona que hi ha com algun rotllo de platí, també, o així?
1: No ho sé.
0: No ho sé, mira, mentre ho consultem, i així ho expliquem tal com toca, anem al segon disc que fa 25 anys aquest 2001. Clar, 2001 sortíem dels 90s, veníem encara molt del rock català, per això hi ha els Pets, i atenció, també hi ha Sopa de Cabra.
1: Clar.
0: Amb el disc Plou i fa sol, que era l'època en què anunciaven una aturada que semblava que havia de ser definitiva.
1: Que fort.
0: Ara, 25 anys després, sabem que, spoiler, no ho va ser. Van plegar, van tornar, van plegar, van tornar, i encara segueixen ben vigents. Però atenció, perquè la cançó estrella de Plou i fa sol és una de les més icòniques del cançoner de Sopa de Cabra. Aquest 2026 celebrarem els 25 anys de Camins.
1: Oh.

0: no?
1: 100% és així.
0: O sigui, si has de fer un top 10 de cançons més famoses de la història de la música en català...
1: És més, si jo et digués trien una de Sopa de Cabra,
0: no,
1: jo
0: clar,
1: crec que clarament
0: no, segur.
1: La Batussa vindria entre l'Empordà i Camins.
0: Ostres.
1: Clar. Seria una d'aquestes dues.
0: Ai, em vas dubtar, eh? No sé què votaria la gent, eh?
1: Jo crec que Sopa votaria Camins. Mira què
0: et
1: diré.
0: Ells mateixos votarien
1: sí,
0: Camins.
1: Sí, perquè l'Empordà és com força més enrere i crec que és una melodia més senzilla, tot i que és molt reconeixible, molt de karaoke, ja ho sabem.
0: Clar, però... Quina lletra se sap més la gent? Camins o l'Empordà?
1: Jo crec que Camins, eh?
0: Sí.
1: I és una cançó molt de casament, no? Ah, per cert, allò dels aniversaris
0: sí,
1: dels casaments,
0: sí.
1: Que ens havia quedat pendent...
0: No t'ho perdis, és que he trobat una llista que es veu que cada any té nom.
1: Uau.
0: O sigui, podries dir els anys de tot. Per exemple, el primer any diu que és casament, o sigui, boda, núpcies, diguéssim, de paper.
1: Val.
0: Després de...
1: Però anem saltant una miqueta, eh? Perquè si no...
0: Sí, no, no, però és que hi ha tots els anys. Hi ha el segon de cuto fluix, el tercer de cuir, en fi, moltíssim.
1: De cuir, endavant.
0: Sí, sí.
1: Però vaja, coses, imaginació.
0: Els números que ens interessen són les de bronze, que dèiem que potser eren 15, són 8.
1: 8 anys.
0: 8 anys.
1: Check.
0: Després, les de plata, 25.
1: Check.
0: Que és on som ara. Bodes d'or, 50. I les de platí, que deies tu, són 65.
1: 65 anys plegats, eh?
0: Que representa que el platí és un metall més valuós.
1: Indestructible, ja.
0: Exacte.
1: És un amor, amor etern infinit.
0: També hi ha les de diamant, no sé si et sonen, que són 60 anys.
1: Uau. He anat a alguna celebració d'aquestes, diria.
0: Sí?
1: Sí.
0: 60, eh?
1: De gent, evidentment, d'edat
0: si
1: ja...
0: Has de tenir...
1: Avançada.
0: Almenys 80 anys, no?
1: O haver-t'hi posat molt d'hora. Però exageradament d'hora, no? Va, anem al tercer disc i saltarem d'any. 2001 encara, Els pets em respira. Sopa de cabra en plou i fa sol, que és el disc on hi ha Camins. I atenció, que aquesta a mi m'ha volat al cap. Antònia Font, que havia començat a finals dels anys 90, publicava disc el 2001. Un disc que es diu A Rússia, i això vol dir que som a punt de bufar les espelmes dels 25 anys de tots els motors.

0: Encara no m'ho crec i ja fa 25 anys d'aquesta cançó, que és del disc Rússia d'Antònia Font del 2001. Què et sembla? Com et queda el cos, Aina?
1: A mi em deixa de pedra que la veu sigui exactament igual.
0: Mira, oi que sí?
1: Oi?
0: És increïble en Pau de Bon, eh?
1: O sigui, tu escoltes totes les cançons d'Antònia Font d'en Pau de Bon juntes d'anys diferents i les fas ordenar cronològicament per la veu i no pots.
0: I com de vigents són, perquè ja sonaven avançats al seu temps quan van començar i ara que van tornar al 22 després d'aquesta aturada de gairebé una dècada, jo recordo en el repertori, en els concerts que vaig anar gairebé a tots, al moment tots els motors i la gent embogia. I clar, és una cançó que ja té 25 anys, però és que, atenció, ens movem de pàgina del calendari, saltem al 2006, això vol dir discos que fan 20 anys i...
1: Vaja!
0: Ves per on tu! En tenim un altre d'Antònia Font, Batiscafo Catiusques. 20 anys de Batiscafo Catiusques, la dada que no necessitaves per sentir-te profundament vell.
1: Però és que aquí hi ha un tros d'himne.
0: És que això vol dir que l'any 2026 bufarem les espelmes dels 20 anys...

0: qui no ha anat a un concert d'Antoni Afon i ha corejat allò de lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo perquè tornin a sortir a l'escenari en Pau de Bon, en Joan Miquel, l'Oliver i companyia i tinguem més dosi de cançons d'aquest grup mallorquí que celebrarà 20 anys del Batiscà Focatiusques i 25 anys de Rússia, voladura de cap tremenda.
1: Tenen molta feina a celebrar, eh? Trobo que haurien de fer una bona festa.
0: T'he de dir, petit spoiler, que d'aquí una estona tornarem a punxar Antoni Afon. Hi ha un altre aniversari, també.
1: Que fort.
0: És que se'ns en van els ulls cap
1: doncs,
0: als seus discos.
1: Fem-los arribar la proposta, que facin una festa d'aniversari dels seus discos.
0: Ho movem des del nota de veu,
1: clar.
0: Això. Ja queda agendat, ja.
1: I si no, la celebrem nosaltres.
0: Ho intentarem, si són ells millor, i si no, farem la festa igualment.
1: Podem fer com vam fer amb els Pets, te'n recordes que vam fer un programa especial dels Pets i vam parlar amb ells, i els vam demanar les seves cançons preferides.
0: I es van mullar.
1: Sí, podríem fer el mateix.
0: Vinga, va, ho intentarem, posarem fil a l'agulla i mentrestant anirem recordant avui en aquest nota de veu especial aniversaris rodons de la discografia de la història de la música catalana, 20 anys al 2006 d'un disc de la Trova Kung Fu. Al capdavant de la Trova Kung Fu, en Joan Garriga, que ja venia dels Dosminguet dels anys 90 i, atenció, a la joia que es va treure del barret fa 20 anys. Disc Clavell Morenet. Cançó no podia pas ser una altra. La cançó del lladre.
2: Quan jo n'era petitet que festejava i presumia espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adéu, clavell morenet.

0: Jo crec que aquesta cançó parlava ja de l'Aina Ostrell, l'any 2006. Adéu, Clavell Morenet, adéu, estrella del dia.
1: Per què?
0: Ets tu, literal.
1: Ah, sí?
0: Clar, ets el Clavell Morenet del Nota de Veu, l'estrella del programa.
1: Soc l'estrella del programa.
0: Ho veus?
1: Saps que una vegada...
0: A veure, per favor, necessitem aquesta dada.
1: Vaig organitzar un tast de cerveses a casa meva.
0: Mm-hmm.
1: I el vaig titular el tast Ostrella Damm.
0: Mira, la festa aquella d'Antònia Font,
1: sí?
0: Parlem amb Estrella, a veure si ens ho patrocinen.
1: Perfecte.
0: No? I els diem, és que tenim l'Ostrella Damm al programa.
1: Aquí, present.
0: Ai, no, Ostrella Damm. La cançó del lladre, de Clavell Morenet, el disc que farà 20 anys aquest 2026 de La Troba Kung Fu. Una altra, va, del 2006, que en farà 20, La Gossa Sorda. Ara que són un dels noms del moment, perquè han tornat, perquè han publicat a Tornallom, perquè faran alguns concerts molt selectes, també trauran el Caparró en algun festival, com el Festiuet, com el Cabró, com l'Empordà Music Festival, doncs La Gossa Sorda, fa 20 anys, el 2006, publicava Garrotades, i dins de Garrotades ballàvem fortíssim amb el Ball de Rojos.

0: Arribant a 6:15, nota de veu i cat en directe. Avui un llamp de programa buscant aniversaris rodons. A veure, del 2001, discos parlem, 25 anys pel Respira dels Pets, pel Plou i fa sol de Sopa de Cabra, que és el disc on hi ha Camins, i per La Rússia d'Antònia Font, que és el disc on hi ha, per exemple, Tots els motors. Aquests fan 25 anys. Ara som en el capítol 2006, discos que es van publicar fa 20 anys clavats. Per exemple, repetint Antònia Font amb Batiscafo Catiuscas, Wow Yeah, ja té 20 anys, Clavell Morenet de La Trova Kung Fu amb La Cançó del Lladre, 20 anys també, i La Gossa Sorda amb El Ball de Rojos dins de Garrotada.
1: Som el pecat original, la gravetat d'una caiguda irracional.
2: Som terrorisme emocional.
3: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostré.
1: Quantes vegades ho vam intentar, no puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vine'm a casa, no anem a pensar.
4: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Som el pecat original, som el desig sense pensar.
4: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
3: i Aina Ostré.

0: Doncs ja ho tenim tot fet, tot esbandit. Avui ja hem consumit el temps que teníem disponible, el que ens deixen, perquè si ens en donessin més, també l'ocuparíem.
1: I tant.
0: Perquè si d'alguna cosa tenim és molt de rotllo i moltes ganes de punxar cançons. Gràcies a Nil Hernández a l'altra banda del vidre. Gràcies aquí a l'Aina Ostrell, a.k.a. Ainu.
1: Frank Llu.
0: Amb dues us.
1: Correcte.
0: Finals. Frank Llu, les que vulguis, també. Hi ha LL, que és com de mal llegir, el Llu.
1: Sí, però tot és pràctica, eh?
0: Tot funciona, sí, al final. I també funciona, i molt, la cançó que tenim avui per marxar cantant.
1: Que també fa anys, per cert.
0: És veritat, ho vam parlar ara fa uns dies.
1: 15 anys fa.
0: 15 anys de Benvolgut de Manel, la cançó que heu de cantar ara sí o sí per acomiadar el Nota de Veu Dicat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Bon dia!
3: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
4: Que bé! Sembla que per fi tot torna a ser com abans.
2: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3. La casa nostra.
1: Escoltes, ICAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.
3: Jo t'estime l'herència.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Activa el mode estiu. Escolta iCat.
1: iCat Weekend.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
3: Hola a tothom.
2: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
1: Escoltes, ICAT.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Rere què deia la I, però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
2: I pujo al metro de nit...
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Com vas camuflar la intenció?
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a iCat. Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les 9 temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: iCat.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Escoltes ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Bon dia!
3: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
4: Que bé! Sembla que per fi tot torna a ser com abans.
2: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3. La casa nostra.
1: Escolta, ICAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per ICAT.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Rere què deia la I, però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
2: I pujo al metro de nit...
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
4: Hola a tothom.
3: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
1: Escoltes, ICAT.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a ICAT.
0: A ICAT. A ICAT.
2: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
3: S'apagaren tantes veus.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és...
6: Quan el cel es torna negre.
5: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
6: Els veïns desemparats.
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: talk about.
1: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà, i tu nedant amb pilotes com una sirena que m'està cridant.

0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
1: Casa i el Sudan.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: i Cat Weekend.
1: Guess I'm

0: Activa el mode estiu. Escolta i cap.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks, checks.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.
4: I've got you on my mind, let's have a good time.
3: I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.

0: falten les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. A iCat.
2: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per iCat.
3: Linkat.
1: Linkat. Linkat. iCat. iCat.
4: A la meva esquerra.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
6: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Ca Larí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Bon dia!
3: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
4: Que bé! Sembla que per fi tot torna a ser com abans.
2: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3. La casa nostra.
1: Escoltes i cas.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: S'apagaren tantes veus.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és...
4: Quan el cel es torna negre.
3: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
4: Els veïns desemparats.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: M'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda...
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: S'apagaren tantes veus.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Les 8 tocades. Arrenca una nova pista. De dilluns a dijous, de 8 a 9, de 20 a 21. Remissions al cap de setmana, dissabte, diumenge i sempre 3CAT Cultura. Més o menys va per aquí. Miqui Puig, els plats fa girar. La bola de mirall. Selecciona cançons que ens han de sacsejar. Cap peus i malucs. I us diu hola. Ja sabeu que la nostra discoteca porta oberta unes quantes temporades i és a la 25-26, on gairebé la nostra maduresa ha arribat a dalt de tot, on la nostra comunió a llocs, festes, balls populars i una mica més ens fa molt més feliços. Arrenquem en Brasil d'ara mateix.

0: La descoberta del Pista de Fusta. Pista de Fusta. Pista de Fusta.
1: Nina Maya. El seu disc es diu Inteira i aquest gosto meia dosa. Diu que li agrada una mica dolç. És sempre l'arrel de la música popular brasilera però portada als sons d'ara mateix.

de sons contemporanis. Paulina del Carmen, dos persones. Era la cantant de les Dianes i ara ho prova en solitari. I aquest senyor va viure a Barcelona molt de temps. El nòrdic Jimmy Tenor torna amb aquesta Sunny Song.

0: gairebé hippie. Fins m'imagino aquest son. El nou disco de Jimmy Tenor es diu Selenite, Selenite. Gairebé cridant a que arribi la fi del món. Després de la pandèmia, en Jimmy i els seus amics quedaven al garatge d'ell per tocar i de manera orgànica van sortir cançons com Sonny Sang. Sona gairebé Califòrnia. 60 anys acaba de fer el finlandès Jimmy Tenor.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

Things you can explain. It'll just let myself go. Hi ha coses que no et poden explicar-se, que tenies d'anar de cap i a darrere. Kid Sebastian jugant a les bandes sonores de cinema francès, al pop acadèmic, a les faldilles curtes i els folars al coll. De manera psicodèlica, Kid Sebastian. I en les Ferguson li ha agafat dèria això de fer de versions. Ara es brena

i amb un solo de trompeta gairebé de Herb Albert. My Future, una peça original de Billie Eilish, queda així amb la Lance Ferguson Rare Groove Spectrum, l'australià que li ha agafat gustè de fer versions contemporànies amb toc retro. La veu és de Rita Stach i déu-n'hi-do. Hello Sunshine, MF Robots, els britànics buscant el sol, com sempre han fet.

0: vinga flautes, vinga hippies. Hello Sunshine. MF Robots. En Jack Kincaid va militar, liderar i escriure cançons per Brand New Heavies. I ara el teniu aquí, a MF Robots. És un ball de tarda que sol ocorre. Aicat, la ràdio inquieta, que també el tens amb digital quan necessitis i que sempre ofereix qualitat, mel, cançons que ens han de fer millors, coses que sanen i vés a saber. Per això vens a la pista.
1: Qui no balla no és viu. Pista de fusta amb Miqui Puig.

l'italià de Bassano di Grappa, Alex Fernet, té un disco que es diu Modern Night. Aquesta Hey Lady és increïble perquè és glam rock, és italo, és funk i és diferent, tot i mimetitzar gèneres passats. El fa nou cada cop, cada compàs. Hey Lady. I això m'ho va recomanar el mestre Ireneu. Miquel, això t'agradarà. Dimensions, l'Anna Gasparotti, més l'Itàlia, més sons orgànics, més teclats.

aquesta meravella, signada per l'Anna Gasparotti. Es diu Dimensions, igual que el seu EP. L'Anna Gasparotti, croata d'ascendència italiana, fent feina a Portugal. És una pianista dotadíssima i els arranjaments de Space Funk són gairebé mel, tocant el cantó del jazz i descoberts per el mestre Ireneu Grosset. Gràcies, Ireneu. És un goig descobrir cançons per amics i compartir-les aquí amb vosaltres.

tros de cançó. El britànic Rootband, el londinec Rootband, deixen aquest Kiss Goodnight. I hi ha de tot. Hi ha disco, hi ha jazz, hi ha funk. I hi ha molta tradició. Una tarda groove, plena de ritme, de baixos, d'increïble arrel afroamericana, per la tarda de ball. Més línies de baix, que no t'acabes. Everyone says hi.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. Qui no balla, no es diu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: I això és un combión.

0: Pista de fusta, trenca-maleus.
1: Tengo toda la fiebre de bailar cumbión, cumbión, cumbión, cumbión.
2: Això és una animalada. És el disco Un fin de semana en Nibiru. És el senyor Wilson i en Griffey mandant gafet aquí al costat a Terrassa i la mare que em va parir. Més. Aquesta és la diosa rumbera de Micromambo, Martín Bru i el senyor Mañana. Col·labora amb De Pedro.

La nit de Madrid. Tres amics que els agrada els ritmes tropicalistes i neix Micromambo. El disc es dirà República del Baile. I això és la diosa rumbera. Micromambo. Malucs. Ben servits.

0: pista de fusta. You make me cry. Dance Club. You're falling for me. Trencamalucs. I like your attention. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
1: Entren els sintetitzadors de Carlita. Col·laboren Who Mother Who.

Turquia. Dinamarca i França. Carlita, Who Mother Who, Your Side, amb una cançó que m'ha recordat i moltíssim. Els 90. Sou ubicat a la pista...

0: amb Miqui Puig, la secta del ball fet sacerdot.
1: You know what? Like this. It's our home.
2: Quin tros de peça. A l'àlbum es diu Midnight, jugant amb la seva Y. I això és Our Home, la tradició francesa del touch, del French touch, del disco, del house, com tants i tants mestres del so francès dels 60 fins ara mateix. I la pista de fusta té el goig i el plaer d'ara mateix fer això, un canvi d'estil, però sense deixar el disco. Brian Jackson, l'home que tota la vida havia treballat amb el mític Gil Scott Heron, agafa Kenny Dope i a Louis Vega amb dels Masters of Work i a Omar i els hi diu: vinga, anem a berenar. A berenar clàssic. És el The Bottle, la mítica cançó de Brian Jackson i de Gil Scott Heron, amb una versió per avui, pel 2025.

0: Gairebé proper això, el The Bottle, Brian Jackson, Kenny Dope, Little Louis Vega i el senyor Omar fent una versió per ara mateix, per el 2025, perquè la pista de fusta no s'esgoti. Avui hem fet una festa, cada tarda fem una festa, ja ho saps, a les 8 del vespre i cat, sempre.
1: Disco music. Like it. Tots a la pista. Miqui Puig als plats. Disco. Disco music. Pista de fusta, Dance Club. Yo. Disco.
0: Disco music. Ja ho tindríem. I ara em despedeixo, dic que som Miqui Puig als plats i que demà hi tornem, que és de dilluns a dijous, amb capbussades al passat, amb discos clàssics, amb invitats, sempre buscant la millor excel·lència, la música. Que ho acabarem a Archie Holmes, amb un DJ d'ara mateix i amb una cançó Baby que veu de l'UK Garage i que és un pas més de la música de ball que sempre ens ha agradat. Sigueu feliços, balleu. Aquí sempre hi ha un lloc per als pista de fusters. Ja ho sabeu, arreu, a Trescat Cultura, quan necessiteu, tingueu morrinya de programes passats i, sobretot, feu bo conella. La secta us necessita. Sigueu feliços, balleu.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de mirall, i Miqui Puig, el plats et diu que ja hi som, que arrenca un nou dia a la pista, a la discoteca Dicat. De dilluns a dijous, puntuals a les 8, nou horari de la temporada 25-26. Amb el goig i la joia de saber qui sou, els més matiners a migdia, ens trobeu a l'estreaming i sempre a 3CAT Cultura. Travesses tot a l'emissora, arribes al pati de darrere, fa fred i et fregues les mans fins que veus una porta rovellada, plena d'enganxines, serrelleria 24 hores al costat un Vespino amb matrícula d'argentona. Baixes les escales, apartes la cortina del feltre vermell i comença la festa.

tros de banda, quin tros de cançó. El projecte es diu Dinaucon. Això es diu Ordenbrand. Són suecs. I pots trobar-hi inspiració soul i aquesta èpica en els coros que m'encanta. Apunta't bé el nom, Dinaucon. És una obertura gens a la clàssica. Molt de soul, molt de hip-hop, molt de rap, perquè m'agrada. Sé que alguns voleu més electrònica, però jo vull equilibri i cançons boniques. Tornen Sotomayor, por venir.

una frescura i una elegància que tira enrere. Són de Mexico City, la ciutat de México. Es diuen Sotomayor. L'àlbum es diu Wabi Sabi, que ara ja pots comprar a la seva web. I aquest Porvenir, una cosa d'aquelles que et deixa un somriure absurd en els llavis i la cara com si fossis l'anunci de les patates Ricci. Ets Aikat, Miqui Puig és els plats. Penny, Shadow Dancing, la cantera britànica és inesgotable.

Shadow Dancing. Es diu Penny. Ha col·laborat amb els Limiñanàs. És una jove, insultantment jove, de Huddersfield, Anglaterra, i es nota la mà de Michael Lovett de Metronomy fent aquesta imparable peça de pop de ball. Quin goig descobrir artistes, músiques, compartir-les i portar-les aquí a la pista. Pisteros, això és mel en boca.

0: no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Més pop de ball, es diuen The Parade. I això together.

no podrien ser d'un altre lloc que no fos Califòrnia. Diuen The Parade i aquest Together és pop lluminós, absolutament destinat a la pista de fusta, a la del Gaudí, i a ser una mica més feliços. És el que cerquem cada tarda en aquesta selecció de ball. Nobody Dance. Això ho diuen. Controla el suprimir, que ja saps que sempre busquen una part d'enfotre-se'n del mort d'aquí al vetlla i una mica més.

Ho sé. És altament addictiva. Nobody Dance Control el Supreme. Aquest projecte sense cares, més enllà de l'estudi, amb aquest top 80s, 90s, ple de samplers i d'una diversió que et fa pensar en el gran Fatboy Slim. Nobody Dance s'acaba de convertir en un clàssic de la casa. Digueu-me que no. Ayahuasca, així ens es diu aquest projecte. Això es diu Burning. I sí, ho xafarem tot, ho cremarem tot, que és el que ens interessa.

0: negre.
1: Quin tros de cançó. Burning. Així ens estiu aquest. Incendiari track de Iwaska. Una de les cançons del recopilatori del segell Watergate Records. Idis 001. L'estat d'un segell. Regalant-nos els seus millors artistes per al gaudi de fanàtics com vosaltres.

0: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miki Puig.
1: Una tarda que no fa res més que començar. Ep, boc, that you like. Sou aquí, trieu la nostra sintonia perquè voleu que aquesta hora de la tarda sigui plena de bellesa.

quin tros de cançó. La banda toca de manera orgànica com si fos un grup de rock, però el concepte és de ball total i aquests sintetitzadors, que sonen a l'època daurada del tecnopop, That You Like, són de Londres i es diuen Epbook. Noms i noms que es van afegint a la llista inesgotable de coses boniques que ens arriben a la pista. Per això seleccionar cada tarda música de ball és un goig i una joia. George Porges, Jason Walker, diuen que keep moving. Pugem als octans, la pista crema i el soul és amb vosaltres.

en la manera dels grans clàssics, del soul, del gospel, del disco i del house. Jason Walker posa aquesta veu en un track on Georgie Porgy ens invita a seguir movent-nos, keep on moving, coses boniques que té la tarda dedicat. Ritmes trencats, però que al final es converteixen en una cançó addictiva. El projecte es diu Lady Sunshine. Lady Sinclair, perdó. I això sí que es diu Sunshine.

0: que em coneixeu una mica, ja sabeu que això m'encanta. És l'aire UK Garage, inspiradíssim del so britànic, però flipa. Fet per un productor de Los Angeles que fa ballar les discoteques de Las Vegas. El projecte es diu Lady Sinclair, és la versió remix d'aquest Sunshine, i juro que tornarà, perquè és addictiva, bella, bonica, i té tot el que em posa. Molt content quan punxo discos, i els punxo aquí, a la pista de Fusta i Cat, cada tarda a les 8 del vespre, de dilluns a dijous.
1: Tots a la pista. Miqui Puig, Miqui Puig als plats.
0: I els Plat Facilities, que dia sí, dia també treuen cançons que són boniques, que funcionen i que serveixen perquè la pista agafi molts enters, s'escalfi i no ens deixi parar de ballar. Forever in my room. Plat Facilities.

0: I aquí s'ajunten factors i coses que m'avalleixen. Life Facilities ho fa bonic. I quan s'ampleja i fa edits, resulta que la clava Forever in my room, el que és el mateix Tracy in my room, una de les mítiques peces d'Everything But the Girl, el combo de Tracy Thorn i Ben Bad, portat en l'any 2025. Forever, una altra peça també addictiva, totes dues enganxades, convertir-se en una és tenir aquell olfacte i aquell gust. Ara arriba una mica de poesia del carrer feta a Anglaterra, però a Anglaterra ja sabeu que la poesia del carrer sempre va lligada al hip-hop i a les combativitats.
1: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upwards, press the heels of your hands out to the opposite walls and circle forward, two.

Això és una cosa seriosa, molt seriosa. El poeta i escriptor Joshua Inahan, Don't Let It Get You Down, diu que es passa la vida a l'estudi dient-li al seu coproductor, el Ludwig Parment, que vol més house. Dóna'm més house. Diu que hi ha dues coses. Tot el dia li demana més house i més rever a la veu. I l'altre li diu, vols house? House tindràs. Don't Let Get It Do Down. Poesia per la pista de ball. Addictiva i ben feta. La pista avui no s'esgota. I les novetats són totes amb el look canviat. Ublakahan, Death Tired. Són títols d'aquells que, si no pronuncia bé el locutor, has d'anar a buscar 3CAC Cultura, allà queda amagatzemat.

En digital o a l'FM, cada dia tens pista de fusta. Digital o a en digital o a l'FM, pista de fusta.

una dosi alta de tambors. Ubla Kahan. Fem feina per Circo Loco d'Eivissa i deixant-nos aquest d'Aizairet, on la percussió és brasilera. Els tambors metàl·lics, els steel drums fan la melodia i la resta és deixant-se imaginar fer que la pista ens porti. I ara, d'steel drums i tambors, una mica, si em permeteu, d'escallot. Ipanema. Així ens es diu aquesta peça del projecte Bax X92. Més house per deixar-nos anar.

0: I quan penses que no, arriba el saxo i vol ser-hi a la platja d'Ipanema. Més cançons del nostre segell. Per fer titular i amic personal belongis. Ja ho saps, de casa nostra, quilòmetre zero, fent sempre tracks de Deep House per festes, bars, llistes inesgotables. I aquest escallot. Això es diu Ipanema, el projecte es diu Basex 92. I realment et fa flotar.
1: Question for today, who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
0: Una recta final, que avui tampoc serà. Decepcionant, ens al contrari. Projecte es diu Yundu, i la peça es diu Electro amb K. Tambors, electrònica, i una cosa que t'enganxa aquí, l'entrecuix.

0: Pista de fusta Dance Club. Pista de fusta.
1: La diferència és molt clara. Tothom diu que fa electro. Tothom diu que fa afrobeat. Però com deia aquell anunci, no proveu de fer-ho a casa. Yundu és africà. Els joves productors africans amb una sabata i una espardenya són capaços de fer tracks com aquest electroaddictius i necessaris. El meu nom és Miqui Puig, els plats. Cada tarda engego la discoteca dedicat la pista, la de fusta. Necessària també pel batec dels nostres cors. Saps que a migdia hi som ja, en digital. Però si ens necessites, cada tarda aquí. Ho deixarem aixecant roda amb Lulo i Aion. Nou Promises, una peça també amb tambors i amb un altre saxofon. Avui se'ns han colat dos saxofonistes. Demà vés a saber què es colarà.

vespre. Tots a la pista. Miqui Puig, els plaus.

0: escoltes, Icar. Bits per minut, amb Òscar Broc.
1: Benvinguts a Bits per Minut, el programa de música electrònica d'ICAT. Soc l'Òscar Broc amb tota l'artilleria musical ja preparada i amb l'ajuda dels dits màgics del Dani Expósito des de la taula de so. Abans de començar la sessió d'avui, recordeu que teniu tots els programes de Bits per Minut al web i a l'aplicació d'ICAT i també, evidentment, a la plataforma digital 3CAT. Família, el programa d'avui és d'aquells que cal guardar perquè ens endinsarem al món del hip-hop i escoltarem algunes de les millors raperes de la història. Història recent i història passada. Les dones que han fet seu un gènere que era territori masculí. Dones que s'han convertit en les reines de la festa. Avui a Bits per Minut, les millors raperes de la història. Vinga, va, i comencem ja amb un duet calentíssim. Per una banda, l'argentina Nati Peluso. Per l'altra, la dominicana Tokisha. Amb la cançó De Maravilla, arrenca ja. Bitch,

actualitat, el rap llatí de Nati Peluso i de Tokisha, dues artistes que quan toquen aquest gènere saben molt bé el que es fan. I continuem ara amb una reina del micro, però d'aquí, catalana. Canta i rapeja com els àngels, és la Lauren Nine, amb la cançó Ecstasy.

La catalana Lauren Nine, amb producció del també català Flavio Rodríguez. Una MC de primera classe, com també és el cas de la nord-americana Doechii, una de les raperes més reverenciades de l'actualitat, gràcies a cançons tan brutals com la que escoltareu ara. Es diu Cat.

la intel·ligència, la rapidesa, l'estil de Doeshi. I de la reina actual del rap nord-americà passem a la reina actual del rap britànic. És la Little Sims, una altra superdotada que escoltem rapejar a la següent cançó. Una cançó que es diu Free.

0: bits per minut. Sents el batec a la caixa toràcica? Això és ICAT. Amb Òscar Broc.
1: Les millors raperes s'ajunten avui a Beats per Minut, en aquesta sessió especial de hip-hop, i una de les MCs que més ha brillat els darrers anys en l'escena nord-americana es diu Latto. És una MC d'Atlanta que ho ha patat amb cançons tan bones com la que ja escolteu. Es diu Somebody.

Quina passada. Des d'Atlanta és Lato, amb aquesta barreja de rap, pop i soul digital. La música no s'atura a beats per minut, així que seguim escoltant les millors raperes del món, amb una altra de les noves raperes americanes que més triomfen. Es diu Flow Millie i està en una vibració molt semblant a la de Lato. De Flow Millie escoltem Never Lose Me.

0: House, trap, techno, IDM, tot l'espectre electrònic a bits per minut.
1: Entra molt bé aquesta barreja de rap i melodies que proposa la iconoclasta rapera d'Alabama, Flow Milli. I ens quedem en aquesta línia perquè volem rematar la jugada amb la veu irresistible de la nova promesa de Brooklyn. És la Lola Brooke. El track es diu

0: bits per minut amb Òscar Broc.
1: Afortunadament, les dones han conquerit el món del rap i una de les veus que cal seguir de prop és la rapera africana Sampa the Great, que s'acompanya de l'Angelique Kidjo a la cançó Let Me Be Great.

música africana, rap, és el món de la MC de Zàmbia, Sampa the Great. I d'una realitat passem a una llegenda viva. És la gran Missy Elliott, la reina del rap de finals dels 90 i principis dels 2000, amb un hit que encara avui es punxa a molts clubs. Es diu Work It. Work It.

0: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Un dels singles més impepinables del rap de finals dels 90, cortesia de la Missy Elliott, que va coincidir en el temps amb un altre MC que va marcar també època, la grandíssima Lauryn Hill, una divinitat del soul rap, de la qual escoltem una remescla meravellosa de la cançó X-Factor. X-Factor.

0: Sons líquids, greus còsmics, soroll blanc. Bits per minut, AICAT.
1: Continuem repassant les millors MCs del present i també algunes del passat en aquest especial de hip-hop de Beats per Minut. I ho fem amb la britànica Green Tea Peck, una de les noves veus més originals i més inclassificables de l'escena rap, com comprovareu aquesta cançó que es titula One Foot.

és la Aria Wells, alias Green Tea Peng, nascuda a Londres de pare àrab i mare africana, i ens quedem en aquest terreny de mestissatge per trobar-nos amb dues grans de l'escena urbana britànica, la rapera Annie i la cantant Georgia Smith. La cançó es diu Pen Black Girls.

I continuem amb un altre duet que apunta cap al futur d'aquest gènere. És la rapera Scar Lip, amb una vida molt dura al darrere als carrers de Nova York, i la Honey Baby. Escoltem la cançó East Side.

0: Sons líquids, greus còsmics, soroll blanc. Bits per minut a ICAT.
1: La música no s'atura a Bits per minut a ICAT i continuem amb el rap street de la Glorilla. Es diu What to Know Me. Bitch, I'm from Memphis, what you know about me? Big G-L-O-N-A-G-L-E 50,000 new Chanel, sharpest spree in

Des de Memphis, el rap en cru de la Glorilla amb l'ajuda de Sexy Reed. I ara tornem a Catalunya perquè volem escoltar també els raps crus de la Neixa. La cançó de la Neixa es diu De Missió. Wasp on the fucking track.

0: House, trap, techno, IDM, tot l'espectre electrònic a bits per minut.
1: Una autèntica màquina de rimar, la catalana neix amb aquesta barreja de drill, trap i hip-hop tan ben parida. I saltem de Catalunya a França perquè volem escoltar el rap electrònic i futurista de Lala Aneix. La següent cançó es diu Vallaga.
2: Que es

0: per minut, amb Òscar Broc.
1: Les millors raperes del món avui a Beats per Minut, llegendes vives com la Foxy Brown i un hit que va rebentar els clubs l'any 1999, Hotspot.

Foxy Brown, una de les reines del rap de finals dels 90, una pionera en una era en què el rap era encara un món ple de testosterona, molt de mèrit. I segurament la següent rapera podria ser la seva successora. És la MC del moment, és la gran Megan Thee Stallion amb la cançó Whenever.

0: La música que somien les ovelles elèctriques a bits per minut. AICAT. Amb Òscar Bro.
1: La rapera de Houston, Megan Thee Stallion, assaborint la mel de l'èxit, segurament una de les MCs més importants dels últims 5 anys, i d'una reina coronada a una reina destronada, la Lil' Kim. Amb ella acabarem aquest programa, però recordeu que teniu tots els bits per minut al web i a l'aplicació d'ICAT, i també, evidentment, a la plataforma digital 3CAT. L'Òscar Broch, darrere del micro, i el Dani Expósito, a la cabina de so, ens acomiadem amb la mítica Lil' Kim i un tamacle que ballareu segur. How many kicks?

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Sí.
1: Simplificat.
2: Sí. Desubicat.
1: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic